0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Fulquier i Javi Guerra, escorat en la dreta, el de Xileta, ahí está Javi Guerra, ve, passe per a Fulquier, Fulquier que se'n va, ara Fulquier que entra a l'àrea,
2: Fulquier,
1: el passe arrere, gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego López! ¡Gol!
2: ¿Qué tenía que ser, Dieguito?
1: ¡Gol! ¡El Guajín! ¡El Guajín que está en racha! ¡Torre a marcar! ¡Diego López! ¡Gol! ¡El gol de Diego López! ¡En el 50 se avanzará el Valencia en el partido! ¡Quina jugada y Perú en derecha! ¡Entró Fulquier al segundo pal! ¡Entró el Guajín Diego López! ¡Que torna a marcar! ¡Que avanza el Valencia en Montilivi! ¡Que está per davant al marcador! ¡0-1! ¡El Guajín Diego López!
0: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment.
3: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Radio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
5: Hola, soc Vicent Abril, escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
1: Ahí está el Guajín, encarant, Diego López, Islaria la coloca, el balón para Sergi Tenés, se retira y gol, golaz.
6: ¡Bien!
1: ¡Golaz, golaz, golaz, golaz, golaz, golaz, golaz! ¡Golaz de Sergi Tenés! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Sergi Tenés! ¡Ha segut un golaz en el minuto 9! Com ho ha fet Sergi Tenés, se n'ha anat ja soles, ha buscat el tir, li ha pegat de meravella, i que ve Sergi Tenés per a marcar, per a encetar el marcador així en la Copa del Rei, en el Pepico Amat, marca el València, golaç de Sergi Tenés, 0-1. Való ara, per la banda esquerra, Jesús Vázquez, que centra, el való per Diego López, i gol!
6: ¡Vamos!
1: Del Guajín, del Guajín, Diego López, gol. El gol de Diego López, el segundo gol del Valencia, tres golas, sí señor. El balón que le ha servido y desde la banda izquierda Jesús Vázquez al segundo pal sol. El Guajín Diego López ha rematado y bache de quina manera. Ha ficat el 0-2 en el Pepico Amat. Golaz de Diego López. Un golaz para resolver esta eliminatoria 0-2.
7: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
8: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla.
0: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
6: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
1: Plazas agotadas para el campus de verano del Valencia Club de Fútbol 2026. Apúntate a la lista de espera en campusfutbol@valenciacf.es. Gracias por vuestra confianza.
2: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UVCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
3: Hola, soy David Turbi. Escucha nuestros partidos en la ràdio oficial del club.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ocho Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo Pénez, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixà. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat, estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo Pénez i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet. Encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana.
0: VCF Media, VCF Radio. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: De nuevo el pase para André Almeida, pincha la pelota Javi Guerra, el rechazo para Thierry, le pega a Thierry, la pelota en otra vuelta en el rebuche y que vol recuperar al Valencia. Ve ahí, la recupera Diego López y ahora buscando a César Tárrega.
1: Juega y manda de izquierda ahí.
0: Ahí está el balón de Asquerre, espera José Luis Gallá buscando a Danjuma, cambiante el choc a banda derecha, llevan tancate en la seu área, replega, chuntan líneas y dificultant ahí que el Valencia pues arriba a la seva portería, porque ellos tienen clarísimo.
2: Fijaos dónde está Etaillón, por detrás, mira, la media luna.
0: Touch defensante en la seva área, touch. Els jugadors en el seu terreny de xoc, volia dir. Ahí está André Almeida buscant el pase arrere per a César Tárrega. Tárrega en la pilota, buscant
3: solo,
0: para pasar per a Diego López, abre Diego López, no. Ahí buscava a Thierry, pero Thierry ahí no havia arribat, i el balón que el trau Matt Ryan, la pilota buscant precisament a Iván Romero, defensant ahí César Tárrega, el balón que havia eixit, i la pilota que va ser, no, pita falta.
2: Falta de César Tárrega sobre el atacante del
0: Sobre Iván Romero, sí, la falta de César Tárrega sobre Iván Romero. Pues estem en el minut 7 ya de esta primera parte.
2: Y ambos entrenadores gesticulando mucho.
0: Empata 0 marcador y molta igualdad, lo que diem. Un derbi que va a ser molt igual. El balón ahí para Carlos Álvarez, el control del Sevilla. La dicha, la pilota centrada arrere. Ojo, el llançament se'n va per dalt de Oriol Rey. El llançament de Oriol Rey que se'n va per dalt. Portava molt de perill, entrava ahí en esa segona jugada. El miscampista, el Llevant, y el balón que se n'anà per dalt, oportunidad clara para el Llevant.
2: Llegó libre de marca Oriol Rey desde segunda línea, le dio tiempo a controlar y el lanzamiento afortunadamente por encima de la portería de Julen Aguirre Zabala.
0: Tenía que ganar a España en estas jugadas, porque ells ho tenen molt clar. Balón que trau Copete y arca ahí, buscant a Lucas Beltrán. El balón que recupera el Llevant, se l'emporta Manu Sánchez desde la banda esquerra. Manu Sánchez perseguit per Javi Guerra. Manu Sánchez té que xurar arrere, Oriol Rey la toca ahí per a Elguezábal, este arrere buscant ahí a centrals. El balón per a Dela y Unai Vencedor. Traguent la pilota el Llevant, en ixos tres jugadors en el centre del camp. Unai Vencedor, Oriol Rey i Elguezábal, perquè ja dic que Arriaga, que és titular, però ha vingut de Honduras, de la seva selecció, cansat i tocava arribar ahí per la desprada, i per això avui ha canviat el plantejament Julián Calero. Aló, arrere de Oriol Rey, una altra volta ahí per Adela, Adela per a Matías Moreno, per a l'argentí, buscant ahí el passe per a Carlos Álvarez, de nou per a Oriol Rey, canvia el xoc, busca banda esquerra per a Manu Sánchez arrere, per a Carlos Álvarez. En llibertat de moviments el Sevilla, està en totes les parts. Ahí Carlos Álvarez, la pilota per Iván Romero. El balón arrere, espera el Llevant. Espera que la traga Matías Moreno, perseguit per André Almeida, este arrere per a Matt Ryan, el porter australià, l'ex del València.
2: Possessió llarga ara per al Levante,
0: I ara tenen con dia Víctor Baré una possessió llarga, que talla Gallà, recupera la pilota Javi Guerra. Ara la juga César Tàrrega, buscant a Thierry. Vinga, anem-se'n cap amunt,
1: sí, Thierry. I més ràpides.
0: Però mira, ells de seguida repleguen i tanquen molt bé, I van de seguida, junta línies i dificulta, evidentment, ahir el xoc del César. València. Aguirre Zabal, el porter, que va jugar en llarg, buscava el passe ahir. Per a Lucas Beltrán, que no ha arribat, l'avantatge per a Matías Moreno,
1: presiona,
0: el central, arrere per al seu porter, per a Matt Ryan, la juga ahí per a Adela, pressionant està Diego López, la pilota que se'n va fora, es banda i espera d'ells.
1: Pues bueno, un juego muy similar en los primeros minutos,
0: Partit, no, evidentment,
1: una pressió tímida
0: per 10 minuts de xoc que portem. Pilota que va a ser per al Llevant, traguen de banda. Está Javi Guerra, també vol recuperar el balón André Almeida, está en Oriol Rey, la llunya la pilota al Llevant, pilota que talla cap Copete, cap a terreny de xoc de l'equip blaugrana, está Javi Guerra recuperant la pilota, ara l'apertura ahí per a José Luis Gallà,

0: Porque este año estamos todos. Maybe if fine would hold you together and things out of care.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
1: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ADN VCF.

0: cosa estic segur. Tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: Valencianistes, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Escoles VCF, fem valencianisme i formant valencianistes. Escoles VCF, fem valencianisme i formant valencianistes.
1: Venga, momento para nuestro repaso semanal al proyecto Escoles VCF y en este caso Orts, vamos con una de las novedades de la presente temporada. Muy cerquita precisamente de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna encontramos la escuela del Godella Club de Fútbol.
2: Sí, es una de las que se han incorporado esta temporada al proyecto de Escoles VCF, una escuela que cada vegada forma més futbolistes, està dins del projecte, com diem, des d'esta temporada com a escola d'iniciació, però que hi ha dipositades esperances, moltes, com en totes les que formen part del projecte, perquè compten amb 22 equips, més de 400 jugadors en el seu club, en aquestes instal·lacions del camp municipal de Godella, i esperem que continuïn creixent de la mà del València i el València amb ells.
1: Fíjate, que datos más completos, que ya pues Manolo Llones no nos los tiene que dar, que su director deportivo ya nos está escuchando aquí en la sintonía de VCF Media Radio. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.

0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: El proyecto Escoles VCF es un proyecto de nuestra academia que está en marcha desde la campaña 18-19 y que persigue cuidar el talento y crecer de la mano de las escuelas generando valencianismo, de forma que entre todos los participantes sumemos esfuerzos en alimentar una cultura futbolística propia de nuestra tierra, y son muchas las actividades del proyecto Escoles VCF las que se distribuyen durante el año. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso con el responsable del proyecto, que es Ramón Mompó. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: Bueno, pues es momento para profundizar un poco, ¿no?, en lo que es esa actividad que se desarrolla y los focos en los cuales se profundiza a lo largo del año para llevar a cabo el proyecto Escoles VCF.
2: Pues sí, dentro del proyecto Escoles VCF tenemos tres pilares fundamentales que vertebran nuestras actividades a lo largo de las temporadas, y esos tres pilares fundamentales son el de la formación, ¿vale?, hacia nuestras escuelas, el del tema de seguimiento de talento de jugadores y el tema de generar valencianismo.
3: Ara entrem en eixos diferents punts, però crec que, corregim-me si m'equivoque, tot comença cada temporada així, en la ciutat esportiva de Paterna, en l'estadi Antonio Puigades, en eixe acte inaugural de la temporada, no?, on es reuniu en els principals responsables del projecte de cadascuna de les escoles i se senten, no?, les bases del que va ser el curs.
2: Sí, aixina és. Creem un event a principi de temporada on convoquem als presidents i màximes responsabilitats de cada escola conveniada hacia l'Antonio Puigades, a Ciutat Esportiva, i és un acte en el qual expliquem el que anem a portar a terme al llarg de la temporada i expliquem bé els objectius que tenim de manera conjunta a aconseguir al llarg de la temporada.
1: Vamos a profundizar en cada uno de esos frentes de los que hablabas, empezando por el de la formación, Ramón, porque al final es lo más importante. Estamos hablando de jugadores que se encuentran precisamente en ese periodo de crecimiento, de evolución, de aprendizaje.
2: Sí, como bien dices, para nosotros el principal es el objetivo de la formación, más que nada porque el proyecto Escoles se centra sobre todo en etapas de fútbol 8 y infantiles, en fútbol 11, y creemos que es una etapa ideal para incidir en la formación de los jóvenes futbolistas. Entonces creemos que los principales actores para intervenir en esta mejora son tanto los técnicos de las escuelas conveniadas como la parte administrativa de cada club, y les damos en estas formaciones herramientas para que ellos vean cómo trabaja el Valencia Club de Fútbol desde dentro y que puedan adaptar su actividad a lo máximo posible a la realidad del Valencia Club de Fútbol.
3: En este sentido, Ramón, se trabaja tant així en la ciutat esportiva de Paterna com en cadascuna de les escoles, vull dir, com en la seu de cadascuna, perquè ells venen així a algunes formacions, però també vosaltres, la gent del projecte, aneu allí per a també treballar in situ.
2: Sí, nosaltres sabem que el desplaçar-se a Ciutat Esportiva pues és un somni, no?, per a molts, vindre a les instal·lacions del València Club de Futbol per a rebre formació, però nosaltres també volem estar sempre al costat de les escoles, conèixer de prop la seva realitat i poder adaptar el nostre contingut al seu dia a dia. Nosaltres en l'apartat de formacions fem tant formacions tècniques com de l'apartat de gestió, val, en jornades així en Ciutat Esportiva, i en la que fem sobretot en les visites en cada escola, nosaltres veiem un entrenament de l'escola conveniada i després fem una reunió amb tots els tècnics de l'escola per a conèixer el per què i per a què han fet aquest entrenament, i nosaltres donar-los informació de com ho fem des de l'acadèmia i com podrien adaptar-se per a fer coses similars al que fem així en l'acadèmia.
3: Però tampoc és un examen, no? Perquè entenc que evidentment hi ha coses que vosaltres podeu aportar, però inclús podem aprendre, no?, també, quan visiten les escoles.
2: Totalment. Lo primer que els diguem, perquè sempre en les visites és algo que els tècnics pues mos transmitixen, no?, eixos nervis de que algú del València Club de Futbol ve a supervisar.
3: M'ha tocat a mi, han elegit el cadet A perquè tal, no?
2: Nosaltres okay. Sempre es transmitim que som part del club, ells formen part del València, per tant són companys i estem ahí per ajudar, I el que sí tenim clar des de dins l'acadèmia és que nosaltres no podem imposar una metodologia, ja que la metodologia està molt identificada en la realitat del València i cada escola viu d'una manera les seues circumstàncies. El que sí que fem nosaltres és facilitar criteris mínims de qualitat que poden adaptar-se en el seu context.
1: Este primer pilar del que estamos hablando, que es la formación, es un ejemplo claro de que el proyecto va más allá de los jugadores, que implica a la escuela y a los técnicos, a los que están formando a los jugadores.
2: Sí, una de las actividades que más repercusión tiene, que va destinada a todos los técnicos, es el poder venir a Ciudad Deportiva a visualizar in situ entrenamientos de equipos de academia, tanto de fútbol 11 como de fútbol 8, previa explicación de los cuerpos técnicos de el cómo se ha diseñado esa semana formativa, el por qué se ha diseñado esa sesión de entrenamiento, qué objetivos querían alcanzar, cómo transmiten esa intervención a los futbolistas. Y eso es, la verdad, que lo que más pueden absorber los técnicos de las escuelas conveniadas, ¿no? Porque el ver en primera persona y escuchar qué mensajes transmites a los jugadores es algo diferencial que en ningún caso pues podrían tener esa experiencia.
3: Ramon, te preguntava abans per l'inici de la temporada, però ja fa molts cursos, no?, que també hi ha un punt de final de temporada, no?, de tancament en eixe clínic Escoles UBCF, que ja l'hem pogut gaudir en diverses ocasions en el camp de Mestalla, més de 500 tècnics de les diferents escoles, també els tècnics del València, una gran jornada formativa, no?, que resumeix un poc pues tot el que es treballa durant l'any, no?, perquè hi ha presència d'experts en diferents matèries, també pues de vegades inclús els entrenaments de camp. És un poc el resum, no?, a gran escala del que és la temporada d'escoles.
2: Sí, així és. Vam pensar que el clínic podria ser l'acte de clausura de la temporada a nivell formatiu i és immillorable, no?, l'escenari que el podem fer, el camp centenari de Mestalla, i ahí podem fer diferents activitats, des de formacions, des d'especialistes d'acadèmia, conforme has dit, entrenaments d'equips d'acadèmia, on més de 500 tècnics poden visualitzar com es fa, i és un acte pues emblemàtic, no?, del projecte.
1: Segundo pilar, segundo bloque importante, valencianismo. Al final estamos hablando del Valencia Club de Fútbol, de nuestra entidad.
2: Sí, muy importante el generar valencianismo, ¿no?, porque desde los más pequeños es importante que sientan que el Valencia no es un club cualquiera profesional, sino tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene sus maneras de vivir el fútbol y de entrenar. Y es importante esa cercanía, ¿no?, que les mostramos desde los querubines que pueden visitar Ciudad Deportiva, a ver desde dentro dónde entrenan sus jugadores favoritos del primer equipo. Y es algo que cala desde los más pequeños, como he dicho, desde los querubines, y también lo vivencian las familias al acompañar a los jugadores, y la verdad que es un pilar fundamental para nosotros, el transmitir todo lo que es el valencianismo desde dentro.
3: Y tienen la oportunidad también de ganar el Camp de Mestalla, pues de manera periódica, les diferents escoles.
2: Sí, per sort es podem donar aquesta oportunitat, no? I sobretot perquè va destinada als jugadors de les escoles, que molts d'ells és per primera vegada presencien un partit de primera divisió del València, el Mestalla.
3: Això te marca, això te marca.
2: Junt als seus companys de l'equip, entonces és una experiència única que poden viure dels jugadors de les nostres escoles, vivenciar partits en Mestalla, també del primer equip femení, i són records que mai se us obliden, conforme dius.
1: I generar ese valencianismo no és solo esos momentos que són para ellos, pues que les quedan grabados, pero sino también hacerles partícipes de otros proyectos que se van a cabo, de otras actividades que también pone en marcha la Academia de Valencia. En temporadas atrás recuerdo, pues, por ejemplo, recogida de alimentos, ¿no?, situaciones de material deportivo.
2: Sí, nosotros intentamos, pues desde la edad más temprana, desde los querubines, hacer diferentes actividades en Ciudad Deportiva, como decíamos, para que vivencien lo que es el Valencia desde dentro. Hacemos jornadas con querubines para que las familias también conozcan de primera mano qué es la Ciudad Deportiva. Hacemos jornadas de convivencia con todos los prebenjamines de todas nuestras escuelas aquí en época navideña, y tienen una experiencia de jugar partidos, están junto a nuestra mascota, se llevan un obsequio, o sea, para ellos y para nosotros sobre todo, el generar ese sentimiento de pertenencia y vivir lo que es de dentro del club, con todas estas otras cosas que decías, ¿no? De campañas de recogida de alimentos para los más necesitados, que ellos lo vivan y lo sientan, es la mejor receta para generar ese valencianismo.
4: Y por último, Pablo, los jugadores.
3: Sí, al final es pues lo que abans era lo primer, ¿no? Pero conforme funcionan els convenis, però ara que ara és, evidentment és una peça important, no? És el centre de tot el sentit del projecte, bueno, i del futbol en general, els propis futbolistes que són els actors protagonistes.
2: Així és fonamental, més que res, perquè este conveni no tindria sentit sense tindre el compte, sense tindre en compte jugadors de les nostres escoles, val? Per tant, fem una sèrie d'activitats amb els jugadors destacats, que ahí tenen un paper fonamental les nostres escoles, d'informar-nos aquests jugadors que estan entrenant bé, que tenen un comportament adequat, i nosaltres el que fem és convocar-los per a vivenciar unes jornades així en Ciutat Esportiva, on poden vestir-se sobretot del València Club de Futbol com un jugador de l'acadèmia, i també perquè són entrenats per els tècnics d'acadèmia, no? Entonces, són experiències que lo que volem és afavorir, no? Que aquests jugadors que destaquen en qualsevol faceta, pues que continuen, que se mantinguen motivats en el temps i que, sobretot, que siguen esportistes i que vegin ells recompensat, que el seu esforç té la seva recompensa.
3: Està clar que així en l'Acadèmia del València sempre està aquest lema, no? De eduquem persones, formem futbolistes. És algo que està patent també dins del projecte d'escoles, per el que te llegia un poc entre línies, no? Que no sols formen part d'aquestes activitats o de o està en el radar, no, de l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera, els jugadors que més gols marquen, el que més para o el que té una millor actuació, sinó com s'entrena, com es viu el dia a dia i també pues aquells que poden ser un exemple, no, dins del seu club en altres aspectes, més enllà del que passa en el partit de dissabte.
2: Sí, aixina és. Sabem que, com comentàvem, el projecte escoles té en compte jugadors en edats molt, molt joves, des de querubins fins a infantils, i ahí més que aquest número de gols o la quantitat de parades que fa en un partit un porter, pues tenim més en compte els valors, no? El compromís, l'esforç, perquè sabem que són jugadors tan joves que si tenen aquesta base de compromís, d'esforç, amb el temps i entrenant com diuen els tècnics, pues poden evolucionar i, per què no, algun dia poder recalar en l'Acadèmia del València de Futbol.
3: Mira, per ara acabo, volia preguntar-te per això. Jo crec que no és el més important, però sí que és algo que sobretot a les famílies, als xiquets, a les xiquetes, esté un poc ahí. Vale, jo estic en un club que està en el projecte escoles. Me van a fitxar? No me van a fitxar? Bueno, és algo que es dona pues de manera natural, no? Que no és forçat. I hi ha molts, no podem negar-ho, no? Hi ha molts jugadors i jugadores que han passat per escoles conveniades que amb el pas del temps, dels anys, com dies, pues poden acabar així en l'Acadèmia del València.
2: Sí, així és un dels objectius, el, com diem, millorar les escoles conveniades o que les escoles conveniades puguen afavorir-se de continguts que té l'Acadèmia Club de Futbol, i el principal d'això és que el beneficiat final siguin aquests jugadors que amb el temps demostren un cert nivell i, per què no, poder incorporar a l'Acadèmia del València Club de Futbol. Però l'objectiu, sobretot en aquestes edats, i sí que m'agradaria remarcar, és que no és el resultat immediat, sinó el procés en el que estan immers, perquè nosaltres tenim control d'estos xiquets des de edats tempranes i sobretot en diferents temporades, i el que l'Acadèmia busca, com heu dit, el lema de eduquem persones, formem futbolistes, es un conjunto.
1: Dicho queda, son los pilares en torno a los que gira el día a día y las acciones que se llevan a cabo desde el proyecto Escoles VCF.
0: VCF Media Radio, la radio del sentimiento.
5: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
6: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color. Y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
7: ¡Ay, perdón!
6: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. La Liga que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica.
7: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
6: Un sentimiento eterno.
7: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
6: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
2: Un agua, porfa.
8: Son 125 pesetas.
6: Falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
9: También es el mío.
0: Mestalla es etern. Campaña renovació abonaments del València Club de Futbol temporada 26-27. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
10: VCF Radio, l'informatiu del València.

0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: Vamos a conocer el proyecto Escoles VCF de la Academia del Valencia Club de Fútbol. Nos acompaña el responsable del proyecto, Ramón Monpó. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, vamos a dar a conocer uno de los proyectos más importantes que lleva a cabo la Academia del Valencia Club de Fútbol, como es ese proyecto de Escoles VCF. Yo creo que en primer lugar, para situar a la gente, hay que contarle qué es Escoles VCF.
2: Bueno, pues el programa de Escoles VCF al final es un proyecto que sale desde la temporada 18-19, en la cual el club pues quiso cambiar un poco, ¿no? Ese perfil de convenios que tenía con muchas de las escuelas que tenía convenio en su momento, más que nada para darle un poco más de valor a esa relación que tiene con diferentes entidades.
3: Al final, Ramón, parlem d'un canvi de concepte, no? Ara anem a entrar en detall, però dies, no? Aixos convenis que ja existien, però que era més, podem dir, una situació d'intercanvi de jugadors, de tindre controlades, de poder pues, o captar jugadors d'una escola o poder enviar jugadors en el cas de que fora necessari, no? per a completar, per a competir en certes categories si no tenien cabuda en equips del València, però esto va molt més enllà, no? No és una cosa simplement de jugadors.
2: Sí, conforme dia, o sigui, el club va decidir canviar des de la temporada 18-19 l'objectiu dels convenis, més que res per reforçar el futbol base de la Comunitat Valenciana i de la regió de Múrcia, que és en els territoris que tenim convenis ara mateix, perquè el club creu que ajudant als clubs, al final el retorno que pot tindre l'acadèmia en este cas a llarg plaç pot ser positiu i el benefici que poden tindre aquests clubs conveniats a curt i mitjà plaç és molt beneficiós per a ells.
1: És un poc una forma en la que tots els participants, no, sumen a unen esforços i alimentar una cultura pròpia a nivell futbolístic en esta tierra de valentia.
2: Exacto. Nosotros como Academia de Valencia, nuestro lema de educamos personas, formamos futbolistas, pues es a partir de ese lema es lo que queremos llevar a cabo en nuestras escuelas conveniadas, ¿no? Que nuestras escuelas conveniadas sean también embajadoras de esta formación, que sea ejemplar para sus jugadores, para sus familias, y ese es el objetivo que tiene este convenio, llegar todo el contenido que desarrollamos aquí en Academia, que llegue a estas escuelas y que los más beneficiados sean los jugadores y jugadoras.
3: Parlament de esa Comunitat Valenciana, de la regió de Múrcia, que és on actualment s'està treballant, sé que puntualment també s'ha tingut, no?, algun conveni fora d'estes fronteres, no?, per dir-ho d'alguna manera, però al final és també on està més assentat, no? Evidentment, no passa res perquè ho diguem nosaltres, el valencianisme, vull dir, aquestes regions són majoritàriament valencianistes, els jugadors, xiquets, xiquetes, que estan en les escoles, pues molts d'ells, evidentment, es tira el valencià. Això també fa especial, no?, aquesta relació amb tots els clubs que al final entenc que, com passa en molts àmbits, no?, tenen el València com a referent i com a exemple del que és difícil, no?, la plegar a ser, però sí que copiar certes coses, no?, tractar d'aprendre d'un club gran.
2: Sí, aixina és. O sigui, l'objectiu, un dels objectius del departament és generar valencianisme en tots els clubs on estem i se nota. O sigui, al cap de les temporades que estem treballant, notes com la gent jove té aquesta il·lusió per vindre a Ciutat Esportiva, vestir-se amb la roba del València, poder ser entrenada per tècnics de l'acadèmia, i tot això és una il·lusió que va creixent i va calant, i se nota que aquest valencianisme més jove en els pobles on els que estem, pues està ahí.
3: I poder lluir també, no?, l'escut del València en la camiseta del teu club, vull dir, perquè des de fa unes temporades s'ha instal·lat també, no?, en el braç ixe logo de l'acadèmia, del projecte Escoles, que també, pues, entenc que el xiquet, la xiqueta, els tècnics, pues, te dona també un prestigi, no?, i un pes ahí, dius, ostres, que vagi lluint també l'escut del València quan jugue en el meu poble o en el poble del costat o me toque jugar cada setmana.
2: Sí, és un objectiu que tots els jugadors sent que n'ixe orgull, no?, de poder vestir la camiseta del seu club, però que també senten que estiga respaldat per el València Club de Futbol, i donar-li aquesta visibilitat, no? I que ells, al final, és que se senten part de, del València Club de Futbol, i jo crec que molts d'ells ho senten.
1: Yo iba ahí precisamente, ¿cómo de importante es para vosotros como responsables del proyecto el sentir esa cercanía y esa relación con cada una de las escuelas conveniadas?
2: Para nosotros es prioritario. Nosotros, dentro de los que estamos trabajando en este proyecto, la máxima es estar siempre al lado de los clubes en todo lo que puedan necesitar, ya sea a nivel de gestión, ya sea a nivel técnico, ya sea a nivel de educación por parte de las familias de los jugadores. Nosotros siempre estamos ahí, y es algo que día tras día pues nos agradecen, el cómo una academia como el Valencia Club de Fútbol pues puede estar siempre a su lado dándole respaldo en todo lo que necesitan.
3: Estem parlant del sentiment del valencianisme, no, i de més, però també hi ha una part que és pues gestionar el talent, cuidar el talent i també ajudar, no, a que en diferents llocs, no sols en una acadèmia d'elit com la del València, pugui haver un entorn formatiu pues interessant, no, i cuidat. Jo crec que és un dels punts, no, dels que crec que aquestes temporades, no, que està en marxa el projecte, me consta, no, per part vostra, que més està incidint en que es cuide molt la formació, es cuide molt els detalls, per a que qualsevol jugador o jugadora comença a formar-se on comença, dins del projecte Escoles, evidentment, tinga uns mínims, no, en quant a aquesta qualitat formativa.
2: Sí. Nosaltres tenim tres pilars fonamentals, que com hem estat comentant, és el primer, generar valencianisme; el segon, tindre ixe talent controlat i que ens garantissin les escoles, però per a nosaltres el més important i el que estem en continu desenvolupament és el de formació. El de formació perquè sabem que les característiques d'una acadèmia d'elit com és la del València Club de Futbol, per sort podem nutrir-nos de molts professionals que estan en contínuament desenvolupament en aquesta metodologia, i creguem que és una via molt fàcil el poder aplegar a tots els tècnics d'aquestes escoles i que els entrenaments del dia a dia en els seus jugadors tinguin un mínim de qualitat, de característiques molt similars a les que portem a terme així en l'Acadèmia del València, i crec que això és el plus que al llarg del temps té que marcar diferències en el que són les escoles conveniades i un club normal.
1: Al final és un conveni que té objectius, que té beneficis tant per al València com per a les escoles conveniades, però també, lògicament, requiere de obligacions per totes les parts.
2: Sí, nosaltres també insistim en aquest conveni, que a nosaltres, temporada tras temporada, ens arriben entre 15-20 peticions per entrar al projecte. Y cuando nosotros explicamos el proyecto y ven todo el trabajo que hay detrás de una temporada para conseguir los resultados que se pretenden conseguir por ambas partes, se dan cuenta que es un trabajo pues no muy costoso, pero sí que tienes que estar encima día a día y cuidar esos detalles y estar presentes en acciones donde tú puedes absorber contenidos o conocimientos y que tú puedes trasladar a tu escuela conveniada. Esa es la gran labor de este proyecto, el saber trasladar todo el conocimiento que hay dentro de una academia profesional como la del Valencia Club de Fútbol a su realidad en el día a día de una escuela conveniada.
3: Jo crec que ens dona per a fer una altra entrega, no? Per a entrar en els detalls de com és el dia a dia i com se treballa, no? Més a més en diferents clubs, no? Ramon, tenim ahí una oportunitat, no? per anar entrant,
2: sí,
3: en detall.
2: Sí, el detall més gran, per dir-ho d'alguna manera, és el compromís, val? El compromís i la comunicació. Nosaltres, com he dit abans, unes de les característiques és ixa cercania que tenia en els clubs, i el que volem és que els clubs ens pregunten i hi hagi comunicació, que hi hagi compromís, sobretot en el que creguem des de l'acadèmia que és positiu que ells participen per a fer créixer el seu club, i també que ells ens mostren la seva realitat per a nosaltres poder adequar-nos a les seues necessitats.
1: Escoles UCF, un proyecto que engloba al Valencia Club de Fútbol, pero también a muchas de las escuelas de nuestro alrededor, y que tiene como objetivo, bajo el lema de la Academia del Valencia Club de Fútbol, seguir educando personas y, por supuesto, formando futbolistas.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment. VCF Media, VCF Radio. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento. Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: estar en toda la temporada. El Valencia continuará segon, però mantindrà el gol a braç particular a favor del Real Madrid i continuarem parlant d'aquest partit i d'aquest penal assenyalat en el temps de prolongació que continuen protestant els jugadors de Valencia. Per la nostra part és tot, anem a posar el punt i final, recordant-nos el marcador. El València estava a punt de guanyar per una decisió de Tristan d'Oliva, l'últim segon ho ha impedit. A l'estadi Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, València 1, això ha sigut tot.
1: VCF Ràdio, el cor de l'afició.
2: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el camp de Mestalla.
4: Hola, soy Stoyle Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a radio oficial del club.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar ese golazo de Fernando en San Mamés. Inolvidable diciembre de 1992. Así lo contaba para el Minuto a Minuto de Canal Nou, para el resumen de ese partido, Xavier Alberola.
2: I a renglor seguit, quan es disputava el minut 37, ha arribat l'1-3. Així tenim Fernando per la banda esquerra. La defensa bilbaïna, que perd davant d'Eloi. Arriba Quique Flores, deixa cap a l'esquerra. Álvaro ha servit per a Fernando i atenció al gol del capità del València. Un dels millors de tota la jornada. I que s'ha celebrat d'esta forma. Ahí arriba Camarasa, Leonardo, Boro, Ibáñez i Robert. Este és el control. En la cama dreta i en la destra, al fons de la xarxa de Juan José Valencia. Una vegada més, així tenen este gol que passarà a l'antologia del futbol de primera divisió. I ahí tenim a Fernando, que ha servit per a Eloi i este batut Valencia en la seva eixida. Ha sigut l'última jugada del partit i en ella l'àrbitre Soriano Ladrén ha posat fi al partit. D'este quart i últim gol del València, que per primera vegada en la present temporada ha guanyat lluny del Mestalla. Al final, a Sant Mamés, Atleti de Bilbao 1, València 4, el València ha despedit l'any 92 amb 19 punts i 5 positius i 24 gols a favor per 13 en contra, lo que el convertís en un dels equips menys golejats.
3: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer. Valencia. Al cor del Mediterrani es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!

0: Fernández. Tarjeta groga també per protestar a César Tàrrega en este penalt que reclamaven els jugadors del València, que ni l'àrbitre ni el VAR han revisat.
1: Va haver canvi i va entrar Thierry, entenc que per el jugador, per Unai Núñez.
2: Sí.
0: Com este penalt s'han pitat molts, eh? Com este penalt s'han pitat molts esta temporada, però bueno.
1: I ara n'hi ha hagut mans en el control del jugador del Barça.
0: Bueno, pues...
1: No, finalment no entra Thierry, eh? Està Unai Núñez, ok, per a poder tornar al tren de xoc.
0: 65 de partit, 20 d'esta segona part. Anem a veure Javi Guerra. Javi Guerra recupera la pilota, Javi Guerra! Serena Noeta per a marcar un golaç, per a empatar el València en este partit. Que bé com ha recuperat, com ha retallat i com ha definit Javi Guerra. Golaç 1-1.
3: Un altre golaç en l'esquerra de Javi Guerra, que no és la seva cama bona. Qualsevol de les dos és bones, per a Javi Guerra, que dona la il·lusió de nou al València, pràcticament 30 minuts per davant per a buscar el segon i la victòria.
0: Vinga, tenim que seguir, vinga, que s'està mereixent de guanyar este partit, i a dir que i se gol de Lewandowski serà un ofe a justícia, i ahí estarà el llançament de Marc Bernat. Se'n va alt, vinga València, que encara queda temps. Ha aparegut Javi Guerra, com va aparèixer en la Noeta per empatar el partit. A veure si torna a aparèixer. I tornem a estar pendents del que passa a Mendizorroza, del que passa en el Coliseum, en el Getafe.
1: Ara a Hugo Duro dura, la falta que li han fet.
2: Esa no és tarjeta.
1: I esa hauria de ser groga, efectivament.
0: Vinga, anem allà. Ha empatat Javi Guerra, ficat-li 1-1. Verà que continua il·lusió, l'esperança en Mestalla de poder guanyar este partit i esperar els resultats, encara que el Getafe, Víctor, continúa guañando.
4: Por 1-0 hay una realidad, y es que al Valencia le vendría muy bien un segundo gol del Girona frente al Elche, porque eso mandaría a Osasuna a zona de descenso.
0: Bueno, pues anem a veure, pero de momento el Valencia empatate que guañar, pero ese gol de Javi Guerra y ese empate ens fa albergar esperances de ilusionarnos en este tram final de partit. Ahí está jugante el Barça. Traguen la pilota des de darrere. Ahí está Frenkie de Jong, que ha entrat en esta segona part, buscant el passe per a Gavi, la pilota per a Gerard Martín, el baló ahí per a Valde, Alejandro Valde, va Luis Rioja ahí a la pressió, el lateral del Barça, que continua jugant, buscant ara Marcus Rashford, este baló arrere per a centrals, la pilota per a que la jugue, ahí, i ixe baló, que ha tret ahí Christensen, altres jugadors que han entrat en esta segona part. Ara és Ugrinić.
1: Una altra vegada.
0: Sí. Ha pitat la falta anterior. Ha pitat ahí la falta al jugador del Barça. La falta Marc Bernal. I el baló que va ser per al Futbol Club Barcelona. I ese gol de Javi Guerra. Un altre golàs per al de Xilet.
2: Sí, muy similar al de partidos anteriores, ¿no? Que arranca para la izquierda, que decís, uy, de zurda, y la mete bien contra el palo de Roja.
0: Bueno, pues anem a veure, perquè juga el Barça. Ara tallat ahí Jesús Vázquez. A lo que se'n va fora, vinga, n'hi ha que continuar intentant, vinga, n'hi ha que lluitar fins al final, que ja ho està en dient, que el València està mereixent guanyar este partit de totes, pues ha empatat Javi Guerra per a fer justícia, per a continuar, vinga, creguem-nos que podem. Ahí está el pase, ver a Javi Guerra una altra volta.
1: A veure
0: que arranca el de Xilè, se l'emporta Javi Guerra, se'n va Javi Guerra.
1: Falta. I groga.
0: Sí,
1: home.
2: Hombre, claro.
1: Groga.
0: A
1: Christensen, la primera groga per al Barça.
2: Es que el regate de Javi Guerra,
0: Está tornant.
2: Es complicadísimo.
0: La defensa del Barça.
2: Porque el regate lo hace con la cintura. Quiebra la cintura hacia un lado, hacia otro.
1: Que es el lugar mundial, ¿eh?
2: Y se va de cara a portería.
1: Que es el lugar Luis de la Fuente al mundial.
0: Final de

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a escuchar el inicio del partido de ese 4-1 del Valencia al Fútbol Club Barcelona en la temporada 95-96, en la recta final del campeonato, partido que resultó importante para que el Valencia mantuviese el pulso con el Atlético de Madrid en esos últimos partidos, en ese último tramo de la competición, los últimos meses de la temporada 95-96. Recuperamos la retransmisión, fragmento del inicio de ese partido, de TV3.
2: I en van 6. 9 corners a la primera part, 6 pel València, 3 pel Futbol Club Barcelona. Som al minut 40. Llançarà Mijatovic. La treu amb el cap Vaquero i gol. Ha marcat Fernando. Després que Vaquero hagi pentinat enrere una pilota que venia del corna. El València ha marcat el seu primer gol, minut 41, després d'una errada defensiva a la sortida d'un corna del Futbol Club Barcelona. Aquí tenen pentina enrere Vaquero, ha pujat sol com un mussol Fernando, i Vaquero ha fet la feina del que acostuma a fer el jugador rival, que va al primer pal, i Fernando ha entrat, vaja, com si estigués a casa, que de fet ho està. Com pentina la pilota Vaquero i com la mata.
3: Això pot ser gol.
2: Atenció, Mijatovic per Viola. Gol! La dansa de la pluja de Viola. Amb un pentinat estrafolari. Fent el gol que havia anunciat Joan Patxi. Ha esclatat Mestalla. El València fa el segon al minut 43 de la primera part.
4: Hola, soy Vicent Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, dinària, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació de Dona Vida, aquesta secció que posarem en marxa fa unes setmanes, gràcies a la Fundació del València Club de Futbol, gràcies també als integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València, que cada setmana pues, tenim una cita perquè ens ajuden a tindre una millor visió del que és fer esport per als nanos, per als majors, per als pares també, consells útils que vos van donant per a, bueno, pues per a, ja dic, per a tindre una millor experiència esportiva al nivell que siga, eh? I també pues, pensant si esteu així en l'Acadèmia del València o si esteu en qualsevol altra acadèmia, que hi ha coses que són vàlides per a tot el món. Hem estat parlant al llarg d'estos dies de nutrició, hem estat parlant també d'altra sèrie de qüestions sanitàries i en el dia d'avui volíem parlar d'altra sèrie de qüestions que també són molt importants en un camp de futbol, perquè, bueno, què fer, per exemple, si hi ha un xiquet i comença a xorrar el nas de sang? És correcte això que tradicionalment se diu, no? Pues has d'alçar el braç contrari del forat per on te xorra el nas. Pues bueno, pues anem a preguntar-li i anem a fer també que el doctor Álvaro Sala ens ajude a respondre també les vostres preguntes per a saber què fer en determinades coses en quant a primers auxilis en un camp de futbol. Doctor Álvaro Sala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gonzalo.
1: Bueno, y gracias por estar así una semana más en esta sección de la Fundación Dona Vida, que per ser, bueno, ya diem que té molt de ressò, molt de recorregut també en la gent que ho escolta i que li ho diu també a vostè.
2: Correcte, correcte. Hi ha un veterà del València, que l'altre dia vaig coincidir amb ell i me va dir que va sentir-nos i lo del tallar les ungles, pues lo va sentir i ja se lo fa el seu xiquet.
1: Clar que sí, que hi havia que tallar-les més en recte que no fent la curva, perquè si no te fes el unyero, no?
2: Unyero, correcte.
1: Correcte, correcte. Bueno, pues la gent que esteu ahí, i que pues, són consells que són útils, i ja diem, pues, per el dia a dia, especialment per al que té a veure en la pràctica de l'esport, en la pràctica del futbol, en este cas.
2: Sí.
1: Avui diem, parlem de primers auxilis, que també són molt importants, en un camp de futbol, perquè, bueno, així en l'Acadèmia del València